0: Unsere Dom.
1: Ja t'ho he dit que cauries, ja!
2: Els nois! El gallinaire! El fill del llauner!
3: Ai, mira el senyor alcalde del forn!
1: Oncle!
3: Ramonet! Ramonet, fill meu!
2: Mira, ja és aquí!
1: Mira quin Sant Joan!
4: Pare, estic cansat!
1: Ah, que callis, camina! Que callis, et diuen! Mira, mira el bé, maco! Et donaré un carmelo de goma i menta. Et donaré un cavall de cartró. Et donaré la poca vida que em deixaràs. Mira, no vols que dic, és que sé.
5: Carregues-ho al coll i marxen.
1: Oh, bé, però ara comprens-te que fes.
5: Al coll li diuen.
1: Vine, per rincló. Mai més Corpus Christi ni Crosti. A la botiga. A la botiga. No, som res.
3: Com plou! Aneu a buscar el noi! Preguntem-hi un noi! Allà on hi hagi un noi, hi haurà el bé!
1: No t'amoïnis, dona, que hi has amb el senyor Pau!
6: No hi res, no hi res, això no vols dir, tio.
3: Correu a buscar el Ramonet!
1: Però té, no el demanaves, aquí el tens, el Ramonet.
7: Aquí el tenen, el Sant Joan, mai més. Preferiria criar moltons, però d'aquells de bé. Ai, mai més, mai més.
3: La custòdia, la custòdia!
1: Ja em costa cara la professora, ja.
8: La puntual trontolla, el 1870 trontolla.

0: aunque raramente consigo verlas.
1: La gent quan surt, sobretot al bosc, quan vien tancats, boscos tropicals, la possibilitat de veure un ocell és remota. En canvi, tu, quan entres en un bosc, comences a sentir sons. Sons. Imagina't l'alegria que és si tu, com a biòleg almenys, que tens un interès per saber el que hi ha allà, si tu ja pots saber, ostres, un pinça d'una mallerenga blava, ara li respon una mallerenga carbonera, mira, no sé què, ostres, aquesta merla que guapa que canta, que tal i que qual, no? I vas descobrint tot un món i tu vas amb les mans a la butxaca. És meravellós. Jo tinc una amiga, bueno, que va aprendre amb mi una mica, bueno, i molt sola, perquè la veritat és que tenia molt bona vida, o era molt hàbil, que després de fer un curs amb mi, va dir, uau, ara quan vagi al bosc mai més em sentiré sola. I vaig pensar, hòstia, veus, quina manera d'expressar-ho més bonica, no? Ja no em sento sola, que de fet és el que em passa a mi. Jo, quan entro en un bosc i no sento res, em sento com una mica angoixada, no sé com explicar, en època de cries i cants, eh? És a dir, que és una manera molt maca d'expressar-ho, aquesta cosa. I ella és molt bona amb la vista, eh? Perquè jo reconec que no soc. I si els detecto és perquè els he sentit i soc capaç de localitzar-los.

El meu nom és Lluïsa Mateu. Soc biòleg de formació i des de fa més de 30 anys que m'interesso pels sons que fan els animals i em dedico a gravar-los. Tinc una àmplia col·lecció de repertoris sonors d'animals i de paisatges sonors i actualment estic col·laborant amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on estic documentant i digitalitzant una antiga col·lecció de sons.

abans, quan anaves a gravar, tu pensaves més. És com les càmeres d'abans, que si tu treballaves amb la càmera fotogràfica, amb diapositiva, foto tirada, foto perduda, si no, no? Tu pensaves una mica abans de fer una foto. I, bueno, pues, amb l'analògic, això també. I sobretot, que en aquella època, almenys jo anava a gravar espècies. Era el que a mi m'interessava, perquè jo volia fer com un catàleg sonor dels cants dels ocells i de tots els animals, però bueno, bàsicament els ocells, no? Per tant, i sobretot jo reconec que jo quan vaig començar, jo el paisatge sonor no sabia el que era, mai havia pensat jo en un paisatge sonor. Va ser gravant les espècies, estant al camp, estant escoltant, descobrint i treballant l'escolta, que vaig descobrir els paisatges sonors. O sigui, el concepte, diguem-ne, no? I la possibilitat de gravar allò. I de dir, ostres, pues això té un valor. Després vam conèixer a Jean Rocher, que és un home que va ser un dels primers a publicar col·leccions de discos, però sobretot en caset va començar ell. I el vam conèixer perquè volia treure una obra per a Espanya i buscava ornitòlegs, i aleshores mira, ens va trobar nosaltres i vam dir que sí. I vam anar a casa seva. Tenia l'estudi també, no? I aleshores veure l'estudi que tenia allà i tots els magnetofons, perquè tot era analògic, tots aquells aparells allà i els altaveus i com sonava allò tot de fusta i... Bueno, no sé, jo vaig flipar molt, no? I aleshores vam començar a escoltar coses, vaig dir, ah, vols escoltar això, vols escoltar allò, i pam, pam, vine. I va veure que jo de seguida m'entusiasmava. I bueno, i després es va posar un disc, me'n recordo, un disc que tenia dels boscos de sud-est asiàtic. I, uau, va ser una passada, era com un concert creat ell, o sigui, pista a pista, que havia anat ell gravant, perquè aquest senyor, als anys 50, es va recórrer el món gravant ocells, no?, sobretot. Rocher a mi m'explicava que al principi de gravar ell anava amb un rodet de cable, s'estava allà observant l'ocell que volia gravar, on es posava a cantar, s'estudiava els llocs i al final deia, ah, aquí es posa, vale, poso aquí. I tirava el cable, li lligava el micro, el posaven allà i s'amagava i s'esperava. I quan l'ocell venia i es posaven allà, gravava. Clar, les gravacions que treia eren boníssimes, però potser s'estava 3 dies per treure una gravació d'un minut. Ara està aflorant moltíssimes persones des del món de la música, artistes sonors, que en diuen, i clar, jo aquest món l'he descobert després, ja estic veient moltíssima gent que a més s'interessen moltíssim pel tema del so de la natura, del paisatge sonor, més a vegades que els propis biòlegs o zoòlegs, que encara estan en seguir el camp amb els binocles, no? A mi, com a zoòloga, o com a biòleg, com a bioacústica, com a no sé què el que sóc exactament, doncs m'interessa recollir això per crear catàleg, per donar coneixement, però penso que el so és molt potent a nivell d'emocions, de percepcions, i és una eina molt útil doncs, per conscienciar, per donar a conèixer la natura, per conscienciar sobre la necessitat de preservar-la.

hi ha moltes coses sobre la migració que no es coneixen. Què es dispara la migració? Per què un ocell decideix demà me'n vaig? I també com saben detectar la ruta, com saben fer la ruta, si és per camps magnètics, si és per els estels, si, perquè n'hi ha que migren de dia, n'hi ha que migren de nit. Hi ha molts patrons diferents. Hi ha ocells que migren de baixada fan una ruta, de pujada en fan una altra, en fi, hi ha moltes coses, no? I aleshores, a uns alemanys, em sembla que era, amb la curruca capirotada, va fer un experiment, que és que la ficaven en un lloc i li canviaven el camp magnètic. I aleshores el que veien és que quan es canviava el camp magnètic, el nord ja no estava aquí, o el sud ja no estava aquí, sinó que estava aquí, la curruca es movia cap allà. O sigui, era una demostració de la hipòtesi, que és el camp aquells, que els ocells aquests, o almenys la curruca capirotada, detecten el camp magnètic i a dins, o sigui, sembla ser que tindrien en el seu cap com un mapa mundial de camps magnètics, diguem-ne, i ella sap que ha d'anar cap allà.

0: 未来。
1: Hi, hi, hi. Veus les fulles que es mouen?
2: Sí.
1: Allà dins hi ha un niu.

0: estic veient. Se sent perfectament.
1: I és darrere, no?
0: Està darrere de les rames, de les fulles.

problema per memoritzar és que no som capaços de descriure un so quan l'hem escoltat. I tu has de fer aquest esforç de dir, a veure, com descric això que acabo d'escoltar amb una persona que no l'ha sentit? Dir, mira, he sentit un so així, així, així. Ostres, no saben per on començar. Cosa que jo ho entenc, eh? O algú que diu, jo sé que això és una merla. I per què saps que és una merla? No ho sé, ho sé. No, a veure, anem a pensar, no? I a poc a poc vas, bueno, doncs una persona, com que és un tema de percepció, doncs a algú li ha cridat molt la melodia, a un altre li crida molt perquè li recorda a una flauta que no sé què, o el ritme, o cadascú té una cosa. I acabes fent una petita descripció. Aleshores, el que va molt bé són les onomatopeies, sobretot si se les fa un mateix. Quan se les fa un mateix o les fas en grup en un taller, allò queda i és tan visual, i a més que tens la melodia, tens l'estructura, tota la construcció, ho tens tot. Hi ha molts ocells que el nom, el seu nom, és onomatopeia, que el que passa és que fins que no coneixes el cant no ho saps, bueno, el cucut, òbviament, no? Però n'hi ha d'altres que també, quan coneixes el seu cant, dius, ah, esclar, per això es diu així, no? Aquest nom fa referència a un cant o a un tipus de crida que fa, com el bitxac, per exemple, doncs

Jo, per exemple, sempre dic, quan tu mires un paisatge o fas una imatge o fas un vídeo, bueno, sempre imatge, em refereixo, fas una foto, fas un vídeo, estàs contemplant una cosa meravellosa, preciosa, uns colors, uns no sé què, però per mi la impressió és que tu estàs fora. En canvi, el moment que tu estàs gravant o escoltant, i sobretot si estàs gravant, no estàs tan contemplant, estàs, o almenys el procés d'escolta fa que estiguis molt més connectat i fins i tot estiguis endins. O sigui, si tu et fiques dins d'un bosc i poses dos micros, o un, és igual, i et poses uns auriculars, estàs allà dins, ets un més d'allà, no? És molt diferent la relació.